Sabata, la mesem de les 6 avant Chillemprem, a metz final d'Illiest, passò, ils emprems 10 finalists en coneixants, 30 rels, ils favorits, la Finlanda i la Grècia. Bec se qualificia pel finale per encontre San Marino. Ercun sustint il star mundial Boy George. Ol bec tangia pel final Boy George, la icona dels anys 80. El hit mondial de Boy George dels anys 80. El o sostenia aquest on San Marino i la cantadora Senit per a San Marino vali li uscia d'avordar il final sonda avant la televisió. Il segon mezz final è schon domani sera allo con participazione svizzera tenier il Polers a Veronica Fusaro ci garteggia il quest on puspe alla Svizzera da sa qualificir pil final degli ESC.

0: En 6 minutes, les 9 a mesa i ja, per Blairs en mes hem d'escuent Venderde. De Lunga acompanya vosaltres Angela Hendry. Bon dia, Angela.
1: Hello.
0: De ce pon nostres auditores i auditores es alegrar?
1: Comincem mes amb mai nos ots a cugina, a del matge ja dedicaus de la sanedat a cugina, i vo per substàncies amares, bitterstoffe per tudest, ots stat l'artixoc al center.
0: Bona lavor.
1: Allora, d'ant les Ingeles Dodis, l'home tinus gronda paese sen musica, per l'ina scheine sogne de Russunaintic al imprim miets final del ESC, all'untra main la Fiesta Federale de Musica a Biena, nus mirain zeni pinai a te soin se spetier de der terra in quei connex.
0: Eba, buona lavor. Allia, microfon, esto Sergio Guaccio, faccio a plazair, che veis bels days.

Police con Roxanne. Erse l'impremiez final del Eurovision Song Contest staus tir nos vigins als austriacs a Vienna. Fac furore on, per exemple, als svedes con ina show de laser che ha churviu l'entire Europa.

Nico Santos, all-time high. Vus da glais al programma Rumänsch, ans la ses, es duas biljets gratuits. Pel prüm gio del Svizzers al Championati Mundial de Hockey in Vendri, saira contra els Stedis Unies, sum da vent, guadagnò els o Aite Dietrich da Martina. E gratulesce, giavis bum divertiment con ira guardir el match. E sprenze guadagnan els Svizzers.